0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: A la cadena SER i SER Catalunya...
7: Bon dia, dissabte 27 de juny, que comencem després d'una nit calorosa. Núria Saró, bon dia. Quina és la previsió de la jornada?
8: Avui tornarem a passar calor. Hola, molt bon dia. Les temperatures actuals ja apunten maneres. Ara mateix hi ha 21 graus a Girona, també a Lleida, 24 a Tarragona i 27 a Barcelona. El mercuri s'anirà enfilant i avui els 30 graus es superaran a quasi tots els termòmetres. Una jornada força tranquil·la amb pol sahariana al sud i a la tarda tindrem algun núvol d'evolució al Pirineu inofensiu. Molta atenció que l'índex ultraviolat, l'UVI, és molt alt. I avui les màximes arribaran fins als 30 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 35 a Girona i 38 previstos a Lleida.
7: Repassem ara l'actualitat informativa. Els bombers han treballat tota la nit per apagar completament l'incendi de Tiana, que ha cremat 48 hectàrees segons l'últim balanç. Un incendi provocat per un presumpte piròman que ha estat detingut pels Mossos, Andrea Villoria.
9: Són els helicòpters carregant aigua de la piscina municipal de Tiana i llançant-la sobre les flames sense descans. Ja de nit, els bombers ho han seguit fent a peu en un incendi intencionat provocat per un piròman enxampat infragant i per dos bombers fora de servei.
10: Sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: És la consellera Núria Parlon, que celebrava que no hi ha hagut ferits ni danys en un foc que no s'ha fet més gran en part gràcies a les vinyes que han actuat de tallafoc.
11: La vinya també és prevenció d'incendis forestals.
9: És el que deia Isaac Salvatierra, alcalde de Tiana.
7: Aquest matí també està previst que una quinzena de bombers catalans, especialistes en estructures col·lapsades, volin des de Madrid cap a Veneçuela arran del doble terratrèmol. El govern, per la seva banda, ha anunciat en les darreres hores un grup de seguiment en col·laboració amb entitats veneçolanes a Catalunya per ajudar en la catàstrofe. I d'aquí uns minuts, a les 9 del matí, arrenca el Congrés del Partit Popular de Catalunya, que confirmarà la continuïtat d'Alejandro Fernández com a líder de la formació després d'haver aparcat les diferències que els últims anys ha mantingut amb la cúpula d'Alberto Núñez Feijóo, Xavi Balló.
12: Tot i la pau interna signada entre Fernández i la direcció del carrer Gènova, hi ha hagut moviments fins al final per escollir qui serà el número 2 del PP en els propers anys, una decisió que pot definir si Alejandro Fernández té més control sobre el partit o si s'hi posa algú amb més vincle i de més confiança de Feijóo. Una de les opcions seria l'actual portaveu al Parlament, Juan Fernández, persona més aviat del cercle de Xavi García Albiol, però que ja porta tota la legislatura treballant amb Alejandro Fernández a la cambra catalana. I altres opcions també sobre la taula, com David Soler, la mà dreta de Manuel Reyes a Castelldefels, que té bona sintonia amb la cúpula espanyola. En tot cas, aquesta renovació arriba amb 4 anys de retard. No es feia cap congrés des del 2018, en plena efervescència del procés. Ara, en un context molt diferent, el partit fixa un nou rumb. La ponència política que s'ha presentat endureix posicions amb qüestions com la immigració, la seguretat, i esquiva parlar d'un dels punts que genera més friccions, la possibilitat d'arribar a acords amb un partit com Junts.
7: A Barcelona, el Partit Popular ha aconseguit majoria al ple de l'Ajuntament per dotar la Guàrdia Urbana de pistoles Taser. Ho justifiquen per fer front als episodis com el de l'altre dia al carrer Mandri, on es va tardar prop de 20 minuts a reduir un home armat amb un matxet. Només Esquerra i els Comuns s'hi han oposat. El mes que ve es votarà al ple les condicions en les que els agents puguin fer servir aquestes pistoles, Ferran Dalmau.
13: Era una proposta del PP, comprar pistoles Taser per la Guàrdia Urbana de tots els districtes. És el regidor Daniel Cirera.
14: Quan un agent té al davant una persona armada amb un ganivet, no és raonable que les alternatives siguin esperar que la situació escali encara més.
13: Vox ràpidament s'hi ha adherit i Junts també. És el seu líder, Jordi Martí.
15: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha de tenir els mateixos instruments que tenen els Mossos d'Esquadra a Barcelona.
13: El PSC també hi ha votat a favor i ha explicat que el mes que ve portarà una proposta de reglament al plenari. Ho lamenten els Comuns, que diuen que el govern ha comprat el marc mental de la dreta. Marc Serra.
16: Una subhasta a veure qui compra més Taser i a veure quin reparteix més.
13: Tant Comuns com Esquerra han recordat que les Taser són armes letals.
7: Publicitat i tornem.
17: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
18: Ho hem aconseguit!
19: Sí!
17: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3Cat.
19: Visca! Visca!
17: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
19: A volar!
20: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: 4 minuts i arribarem a les 9 del matí. L'Hospital del Mar de Barcelona ha estrenat un entorn especialment dissenyat per millorar la recuperació dels pacients d'ictus. És el primer espai d'aquest tipus a l'estat, Susana Ruiz.
22: El nou espai ofereix activitats lúdiques i entrenament musical per fer una mena de teràpia grupal complementària a la rehabilitació pròpia dels pacients que han patit un ictus. Jennifer Grau és la investigadora principal del projecte.
23: Sabem que les primeres setmanes després de l'ictus hi ha una finestra temporal que és molt important, perquè és quan hi ha un major potencial de recuperació, i el que volem és que fora de les hores de teràpia les persones es trobin dintre de l'hospital en un entorn que sigui estimulant i desafiant.
22: Experiències similars a Suècia i Austràlia indiquen que amb aquest abordatge els pacients poden recuperar-se millor de les seqüeles d'un accident cerebrovascular.
7: I de la plana dels successos, els bombers han trobat mort un excursionista al pic de Bavorta, a l'Ins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit dijous per fer aquest pic i va contactar amb la família al migdia després de fer el cim, però ja no va tornar. La família va denunciar la desaparició dijous a la nit i finalment els bombers han trobat el cos sense vida en una zona propera al pic. I la cadena Dial ha celebrat l'inici de l'estiu amb una gran festa.
24: He cruzado caminos que no evitaron batallas.
7: Nil Moliner, La Llave o Edu Esteve han omplert el passeig marítim de Badalona amb un concert gratuït que ha donat el tret de sortida a la gira d'estiu. Una gira que farà parades, entre d'altres, a les demarcacions de València, Múrcia o Granada. I dels esports, Espanya guanya per la mínima contra l'Uruguai i passa setzens de finals com a primera de grup, Santi Ovalle.
25: Bon dia. Espanya passa amb solvència guanyant 1-0 l'Uruguai com a primera de grup a la següent ronda, la ronda 700 de final. El conjunt de Luis de la Fuente jugarà dijous dia 2 de juliol a les 9 de la nit contra Argèlia o Àustria. S'ha d'acabar de decidir avui la segona del grup d'Argentina. D'altra banda, l'Uruguai és la primera decepció del Mundial, ja que ha quedat eliminada tercera de grup amb només 2 punts. No opta estar entre les millors terceres. Espanya està pendent de lesionats. Nico Williams va acabar molèsties i Jeremy Pino lesionat de l'espatlla, però a la següent ronda, que és el que li tocava al conjunt de Luis de la Fuente.
7: I acabem amb un apunt cultural, perquè l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo 2026, que premia, distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Rosa Boladeres té una trajectòria de més de 3 dècades de carrera en què ha combinat teatre, televisió i cinema.

0: Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Médicos Sin Fronteras alerta de la situación extraordinariamente extrema que se vive en Venezuela 3 días después del doble terremoto que ha asolado el país. La ONG asegura que la gente está viviendo en la calle, que los hospitales están colapsados con cientos de pacientes durmiendo en el suelo y que falta incluso el agua potable. Sara Fernández.
1: El gobierno está construyendo refugios en escuelas y estadios para poder acoger a quienes no pueden volver a sus casas y que ahora buscan cobijo en parques y plazas públicas. En muchas zonas no hay electricidad ni cobertura y los hospitales están desbordados con pacientes que esperan a ser atendidos en la calle. Halima Hussein, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Venezuela, ha agradecido el esfuerzo de los servicios médicos y la ayuda de los voluntarios.
2: Los equipos del hospital están trabajando muchísimo, están haciendo lo mejor que pueden. Hay muchos voluntarios llegando, hay muchos médicos, enfermeros y personas y voluntariando para apoyar. La gente está llegando con mucha agua, con comida, con ropas y lo que pueden apoyar.
1: Desde la ONG continúan con los servicios de apoyo y señalan que da todavía mucho trabajo por hacer.
0: Continúa el Comité Federal del Partido Socialista con la intervención de varones y altos cargos a puerta cerrada. De momento han tomado la palabra los 3 presidentes autonómicos del partido que han acudido a la reunión. El castellano manchego, García Page, ha afeado a Sánchez que no haya dicho en su discurso ni una palabra sobre los resultados de las últimas 4 elecciones. ¿Qué más sabemos? Vamos a Ferraz. Adriana Jordán, buenas tardes.
3: Buenas tardes. García Page pone la crítica en el interior de este Comité Federal del PSOE, como ha hecho también fuera, en esta sede de Ferraz. El líder del PSOE en Castilla-La Mancha ha afeado a Pedro Sánchez que haya evitado la autocrítica sobre los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Cree Page que alguna responsabilidad tiene la dirección del partido. Además, pide al secretario general del PSOE que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso o que se convoquen elecciones, pensando, dice, en el partido y no en Junts o en el PNV. En contra de adelantar los comicios, el líder del PSOE en Asturias, Adrián Barbón, y también en el de Cataluña, Salvador Illa, que lo ha defendido en el debate interno y también a su llegada.
4: Soy partidario de avanzar. Soy partidario de tener esperanza en el futuro y digo que nos queda mucho por hacer y que lo vamos a hacer.
3: Y si Page pedía salir de este Comité Federal con explicaciones sobre si en el PSOE ha habido corrupción o no, otras voces de Aragón, Asturias, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León también cierran filas con la actuación de Sánchez y el Partido Socialista con la corrupción. También hay un mensaje de no bajar la cabeza en el interior de este Comité Federal. Se calculan aproximadamente unos 40 turnos de palabra. Hay debate en esta sede de Ferraz.
0: En Oriente Próximo, Israel ha atacado el sur del Líbano solo unas horas después de que Estados Unidos asegurase que ambos países habían alcanzado un acuerdo. Mientras continúan los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, con ataques a territorio iraní por parte de los estadounidenses y bombardeos a países aliados de Washington por parte de Teherán. Chelsea González.
5: Israel ha vuelto a bombardear el sur del Líbano apenas unas horas después de anunciarse el acuerdo marco impulsado por Estados Unidos. Aunque el pacto abre la puerta a una retirada gradual de las tropas israelíes, esta queda supeditado al desarme de Hezbollah, que ya ha rechazado el acuerdo, al tiempo que Israel mantiene que seguirá actuando frente a cualquier amenaza. La tensión aumenta también en el Golfo entre Estados Unidos e Irán. Bahrein, aliado de Washington y sede de la quinta flota estadounidense, denuncia un ataque con drones iraníes contra su territorio y acusa a Teherán de incumplir el memorando de entendimiento y de poner en riesgo los esfuerzos de paz en la región.
0: De vuelta a España, estabilizado el incendio en Huesca que ha calcinado más de 3.000 hectáreas y que ha obligado a desalojar a más de 200 vecinos. Vecinos que desde esta hora ya pueden volver a sus casas. Radio Zaragoza, Esther Orera.
6: Son los 160 vecinos de Azanuy, unos 50 de Calasanz y 5 de Alins. Continúa sobre el terreno un amplio operativo terrestre y aéreo para seguir refrescando y poder dar por controlado este incendio. Presenta una buena evolución que ha permitido bajar el plan de protección civil al nivel 1 y por lo tanto se retira ya la unidad militar de emergencias. Pendientes, eso sí, de la situación meteorológica, las 3 provincias aragonesas están en alerta amarilla por temperaturas que se van a quedar en torno a los 38 grados de máxima y atención, el viento del sur con alguna racha fuerte que puede provocar algún punto caliente en el área del incendio.
0: Y nos quedan los deportes, nos vamos al Mundial.
7: Mundial 2026, Cadena Ser.
0: Con Óscar Ejido, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La buena noticia es que España ya está en 16avos del Mundial y se va a enfrentar el jueves a las 9 en Los Ángeles contra Argelia o contra Austria, que hoy se juegan la segunda plaza de su grupo. Pero la mala noticia es que la victoria por 1-0 contra Uruguay con gol de Baena fue tan dura a Javier Raez que nos deja 2 bajas. Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de las pruebas médicas a Jeremy Pino, tiene mala pinta, podría tener la clavícula rota y podría decir adiós, evidentemente, al Mundial. Vamos a ver Nico Williams. Preocupa bastante lesión muscular del extremo del Athletic Club de Bilbao. El que está bien, afortunadamente, es Lamine Yamal, que podrá jugar el partido de 16avos de final que se va a jugar en Los Ángeles, bien ante Argelia o bien ante Austria. Así que el parte médico bastante extenso. Hay que recuperar para ese partido el equipo de Luis de la Fuente, que ganó en un mal partido, pero un buen gol de Baena a la selección de Uruguay.
8: Anoche, además de ese España 1, Uruguay 0, ¿qué más se jugó y qué más pasó? Jorge Escorial, IBC, muy buenas.
10: Buenos días. En el grupo I, Noruega reservó muchos titulares ante Francia, entre ellos Haaland, y lo pagó. Victoria gala por 4-1 con 3 goles de Dembélé. Líderes de grupo jugarán ante Suecia en 16avos, Noruega ante Costa de Marfil, y tendrá que esperar Senegal como tercero tras ganar 5-0 a Irak. Y en el grupo G, final tremendo en el Egipto 1, Irán 1, gol anulado a los iraníes en el añadido, que tendrán que esperar como terceros. Egipto con el empate queda segundo y jugará en 16avos ante Australia, mientras que la goleada de Bélgica 5-1 sobre Nueva Zelanda deja a los belgas como líderes.
8: Y para hoy, además de ese Argelia-Austria, también se juega el Panamá-Inglaterra. En ese grupo, Croacia se juega el pase contra Ghana, y Colombia-Portugal se juega en el liderato de su grupo, y República Democrática del Congo y Uzbekistán pelean por la tercera plaza. Todo lo vivimos a partir de las 10 de la noche en el carrusel deportivo de la cadena SER.
7: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: De momento es todo. Se quedan con la programación local y regional de la SER. Más noticias a las 2 y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa,
11: plantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya... Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
12: Bon dissabte, com esteu? Bueno, notareu que no sóc en Màxim Castillo, ja em sap greu. Mentre ell és de vacances, és a dir, des d'aquest cap de setmana i durant tot el juliol, estaré jo portant el programa. Ho farem tan bé com puguem. I no patiu, que ell tornarà a l'agost. Vull dir que des d'aquí un petó, Màxim, t'esperem. Dit això, sort en tinc d'estrenar-me amb la Carlota Gurt. Com estàs?
13: Hola, què tal? Bé, bé, bé. Estem bé. Mira, sí? És una cosa, sí, és una cosa estranya, això. No,
12: no, m'ha sorprès, m'ha sorprès.
13: Sí, estic bé últimament, tu.
12: Fixa. Tu has tingut algun primer salt així que t'hagi fet nervis, que t'hagi fet impressió?
13: Molt. No? Jo crec que la vida es tracta de fer salts, no? És una cosa important. No sé, quan vaig decidir deixar la meva carrera de productora de teatre i dir ara sóc traductora, quan vaig decidir publicar, quan vaig...
12: Decidir posar-te a fer monòlegs.
13: Exacte, posar-me a fer monòlegs fa poc. Vull dir que sí, si vaig de salt en salt i, no? I tiro perquè em toca.
12: Doncs mira, potser els nostres convidats d'avui també poden parlar això de vertigen, de primeres vegades. Usman Umar, escriptor i activista, com estàs?
14: Molt bé, Clàudia, moltes gràcies.
12: I Guillem Clua, dramaturg i guionista, què tal?
15: Molt bé.
12: Què me'n podeu dir, vosaltres? Què us ha vingut al cap?
15: Home, l'Usman em sembla que té moltes coses a dir aquí.
12: És que aquí, les primeres... Aquí no jugant
13: és, és un saltador professional.
15: Exacte. No. Però jo crec que la vida és una autèntica oportunitat, no?, per provar coses noves. El futur és un gran sort. Els que tenim dret a la vida, crec que no podem negar quedar-nos espantats per què pot venir demà. Jo crec que el demà, el futur, és una oportunitat gran per poder millorar i fer altres coses.
12: A mi ja m'ha convençut.
15: Ui, tant.
12: Guillem, afegim alguna cosa?
15: És que és impossible afegir coses després que parli l'Urman. Perquè...
12: Ho deixem aquí, ja està. Bueno, sou aquí perquè el 2019 vas publicar el llibre Viatge al País dels Blancs, sí. La història de com vas arribar a Barcelona des de Ghana. Mm. I quan apareix la idea de fer-ne una pel·lícula?
15: Doncs mira, sincerament, jo vaig tenir la gran sort de, bueno, de tornar a néixer, no una ni dos, sinó moltes vegades. I concretament el 2015 vaig conèixer Dani Sancho, que és el director de la pel·lícula Viatge a Països Blancs a dia d'avui, i des de llavors es van entablar una amistat, una confiança. Ell ja des d'aquell moment em va dir, això és una història de pel·lícula. I jo vaig pensar, ostres, encara està estudiant, de fet, no? Ell encara estava estudiant i estava pues, arreglant bicicletes, havia muntat la fundació, això sí...
12: Fundació Nasco.
15: Fundació Nasco, Alimentaments, que el meu objectiu és ajudar que la problemàtica de la migratòria no està aquí al destí, sinó està a l'origen, és on se soluciona el problema real, no? Perquè ningú marxa de casa si està bé. I el Dani ja em va dir que això era una història de pel·lícula, i, però clar, és que des de 2015 fins ara va plorar bastant, ha plogut bastant, no? Però jo crec que ja des d'aquell moment ja vam tenir clar que aquesta història havia d'arribar a la gran pantalla. Jo, el meu propòsit de vida, d'haver arribat viu, sobretot l'última part del viatge, vaig entendre que no havia arribat per ser el més fort del grup, sinó que havia arribat per ser la veu de totes aquelles persones que no van arribar i els que segueixen morint aquest camí migratori a través de mi ells podien parlar al món, no? I és cert que el 2019 ja va sortir, vaig tenir la sort de publicar el primer llibre Viatge a Països Blancs, i 2022 vaig publicar el segon llibre des del País dels Blancs, un cop aquí, doncs com estan surts dels carrers, perquè clar, sembla facilíssim arribar, però mantenir, jo crec que és encara molt més complicat.
12: Acabeu d'estrenar la pel·lícula que porta el mateix nom de la biografia, Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, que s'estrena, sí. I amb Bemba Vilarassau entre el repartiment, Un camí sense retorn per intentar trobar un futur millor.
16: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
17: Hola.
18: Hola.
17: I need your help.
12: Usman, amb 13 anys decideixes marxar del teu poble de Ghana. Tu n'eres conscient del que suposaria, del que passaria, quan decideixes confrontar quan... no, el teu pare, que no ho veia igual que tu?
15: No. Sincerament, pensava que era molt més fàcil, perquè així t'ho venen. És cert que la curiositat de poder arribar a descobrir qui són els blancs, per què eren tan capaços de fabricar tots aquests ocells metàl·lics,
12: i... Aquell avió, no?, que veus.
15: Sí, però nosaltres en el tribu de Wala, la paraula avió no la tenim, la diem ocells metàl·lics, no? I llavors com eren capaços de fer tot aquello, doncs aquella curiositat era tan forta que em va, a part que tenia tantes complexitats de confrontar, però va ser capaç de superar totes aquelles reptes i per poder complir aquest somni. Però jo crec que tampoc... S'ha d'entendre que la història de la humanitat... No podem parlar de la història de la humanitat sense tenir en compte la història de migració. O sigui, sempre hem tingut les ganes, la societat, per progressar, de millorar, anar un pas més enllà. I si no tenim recursos al nostre entorn, buscar-les fora. Sempre ha sigut així. És veritat que aquelles persones que anaven a buscar, sortien al seu entorn a buscar, en aquell moment els dèiem que eren exploradors. Mm-hmm. En canvi, si nosaltres venim aquí, som immigrants. Ostres, pot ser?
12: Clar, canvia la cosa, eh?
15: S'ha d'intentar fer una mica de justícia per entendre que no, estem parlant del mateix. De la mateixa manera que els primers europeus que tornaven, anaven llocs a buscar recursos perquè no els tenia aquí, eren també migrants. Si no, tots som exploradors.
12: Bueno. Tant, el motor és el mateix, no? Sí, sí, aquesta sí, curiositat. Sí. I, Guillem, tu te'l vas llegir, imagino, un llibre. Què era el més important a l'hora d'adaptar-lo al guió?
19: Ser fidel primer a la història de l'Usman. O sigui, jo quan vaig llegir el llibre, els dos llibres, sí, evidentment, em va caure una responsabilitat molt gran a sobre, no només perquè estàvem explicant una història real i que ell està viu i està aquí, i era forma part del projecte, evidentment, des del principi, també la responsabilitat d'estar a l'alçada del projecte del Dani, perquè, com ha dit l'Usman, ell durant 10 anys ha estat intentant aixecar aquesta pel·lícula. És un projecte molt personal seu, que a través del seu esforç i de tot el que va fer un tràiler, fins i tot en el seu moment per vendre el projecte, no hauria estat possible. I el més difícil va ser fugir dels clichés, perquè des d'aquí ens abordem les històries d'immigració a partir de les poques informacions que veiem a la tele o si estàs interessat en el tema del que puguis haver experimentat tu en contacte amb gent migrant. Però quan has d'explicar una història o una ficció com a guionista és molt fàcil caure en paranys, en clichés, en històries ja sentides, sí, amb coses que en el fons no són veritat. Jo vaig tenir la immensa sort, i el Dani també, de contar amb una història de veritat en la que podíem parlar amb el protagonista d'aquella història i experimentar-la també. O sigui, vam voler des del principi fer un viatge a Ghana, tots
15: sí,
19: junts.
15: Sí, sí, sí, sí.
19: No per res, vull dir, a mi em va servir moltíssim, no tant perquè el que vam viure allà estigués reflectit explícitament en escenes del text, sinó per saber, per conèixer, per respirar, per entendre, per abraçar persones reals i que m'expliquessin de viva veu històries de veritat. I això sí que ha traspuat amb un guió. Això és per un guionista és la cosa més valuosa que hi ha, poder experimentar la història que estàs explicant, almenys tocar una miqueta durant un petit període de temps aquella veritat que tu has d'intentar transmetre a través del guió.
12: I que et demanin, no? Perquè ho deies tu, Usman, que quan vas arribar aquí la gent no et demanava què havia passat, o sigui, no et feien preguntes, i és exactament el que en Guillem i l'equip suposo que t'han estat allò agobiant.
15: És que, Clàudia, no t'imagines la sensació de ser invisible a una ciutat com Barcelona, ple de gent al carrer, desenes de persones passant per davant teu cada moment, cada dia, i ningú et veu. Durant gairebé un mes i mig vaig estar al carrer.
12: I que tenies 17 anys.
15: 17 anys, més o menys. Sí. És que jo crec que és, per això és tan important, doncs, tenim les màquines que faran la feina, però l'únic que ens queda a nosaltres és simplement ser humans.
12: Com ho va fer la Montse, no?

perquè de cop, no, arriba això, una persona que sí que et mira, una persona que sí que et pregunta i que t'agafa la mà, que és aquesta, la teva mare adoptiva, no, la Montse, interpretada aquí per l'Emma Vilarsau, i la

0: sembla, o sigui, és una escena, però una escena que explica gairebé un 24 hores.
1: Totalment.
0: Va ser molt difícil d'entendre, poder descansar, perquè va ser... O sigui, quan vivia al carrer, com a mínim, seria que tenia mitja hora per dormir, fins que algun altre xaval sortís de la discoteca, em donés una patada o em tirés una pedra, el que sigui, no? I, en canvi, aquella primera nit, per motiu que sigui, tot s'havia acabat. I llavors comença, no? Per què jo? Per què l'altre no? Perquè on estàvem, no sé, en fi.
1: Sí, sí.
0: Bueno, va ser una nit molt llarga.
1: I que, a més, hi ha aquesta idea, no?, de l'oportunitat que es mereix, no?, perquè aquesta persona ara de cop se l'ha guanyat, però no se la mereix tothom, de base, una oportunitat. Aquí, totalment. Guillem, Carlota, si voleu entrar a debatre.
2: No, aquesta és una de les grans preguntes. De fet, determina fins i tot l'estructura de la pel·lícula, de com està explicada, no? No està explicada de manera cronològica, està explicada d'una manera que propicia que l'espectador es pregunti, no es pregunti fins al final de la pel·lícula per què ha passat l'Usman. És a dir, no, de seguida el tenim aquí a Barcelona, veiem les seves peripècies, però ningú es pregunta, ni la gent li pregunta què has passat per arribar fins aquí. I crec que és un desvetllament molt, molt poderós al final de la pel·lícula, quan realment s'explica i per què s'explica. I amb això hi té molt a veure aquest síndrome del supervivent, no? Que només acabem coneixent les històries que surten bé, sí, però que estan al capdamunt de milers d'històries que han sortit malament.
0: Total.
2: I això, pel que sobreviu, que és el que intentem explicar a través de la seva història, és duríssim.
1: Una càrrega, no? De fet, ho poseu, no?, a la pel·lícula, que aquesta història no és només la teva. 5.500 persones moren cada any al mar intentant arribar a Europa. Aquí, el músic senegalès Momi Maiga, que va passar pel programa, i va dedicar aquesta cançó amb Rita Payés.

0: que es diu Barça o Barsac, que bàsicament és arribes a Barcelona o mors intentant-ho. Usman, vosaltres expliqueu aquesta història perquè cap altre nen hagi de fer aquest viatge, no, dius?
1: Efectivament, Clàudia, o sigui, no estic parlant de dades extrapolades, només el meu cas, el meu grup, el meu camí, el meu viatge, del 100% que vam sortir, el 97% va perdre la vida al desert, al càrcel de Líbia, Algèria o al mar. Només el 3% vam arribar vius. O sigui, no estic extrapolant dades, no, el meu grup, el meu viatge, només el meu cas, un cas concret. Només el 3% vam arribar vius. I està clar que la solució no pot estar aquí, almenys la meva manera de veure-ho. La solució està a l'origen. Per això, la fundació que vaig crear, Finasco Foundation, amb el slogan Feeding Minds, alimentem ments.
0: I que bàsicament ajudes, no?, això, a portar educació a infants ganesos.
1: Formació, informació i oportunitats. La solució està a l'origen. Si creiem prosperitat allà, ningú marxaria si estigués bé a casa seva.
0: Això costa d'entendre, sembla, eh?
1: Però sembla molt més fàcil. Si tu em dones de menjar avui, menjaré, però demà torno a tenir gana. Clàudia, en canvi, si m'alimentes la ment, m'estàs donant de menjar més de 100 anys. Tan difícil no és entendre això. Però no la teoria, no, anem a posar en pràctica. Que és justament el que vaig començar a fer des de 2012 amb aquesta associació i avui ja és una fundació per poder extrapolar aquesta filosofia a un altre nivell.
0: Guillem, pels qui no hem hagut de fer cap viatge, què voldries que s'endugués la gent quan sortia del cinema? I penso també en com tenim les coses actualment, no?, en partits com Aliança Catalana, Vox i tants altres.
2: Bé, jo crec que és el moment ideal perquè s'estreni aquesta pel·lícula quan tothom s'omple la boca tant de prioritat nacional i totes aquestes merdes. Aquesta pel·lícula el que està explicant és una història de prioritat humana, de la prioritat de l'amor. És el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula, és que no té cap vergonya a l'hora d'explicar històries de bones persones que ajuden altres persones. I que potser estem en un temps que la gent és molt cínica i que ja està curada d'espants i que es pensa que no val la pena explicar històries de bona gent, històries tendres que té cura d'altres persones. I crec que aquesta pel·lícula fa tot el contrari, posa l'amor al centre i és una cosa que a mi m'encanta poder escriure i poder col·laborar per explicar, perquè és el més important, és l'únic que ens salvarà de tot això que està passant, és l'amor, la tendresa i les cures.
0: I, bueno, anem acabant, però ja heu fet la primera entrevista junts.
3: Sí, la primera.
2: Espero que no sigui l'última.
3: Sí, esperem que no, esperem poder continuar.
0: I parlant de primeres vegades, que t'estrenes d'actor, que has debutat amb l'Emma Vilarassau. Tot bé?
3: No, la veritat és que he tingut.
0: Has sobreviscut, et va donar consell.

0: gran professor, una gran professora i que m'ha acompanyat, m'ha ajudat moltíssim. Òbviament això no es fa sol, és un treball d'equip i la veritat és que he tingut la gran sort d'anar amb unes millors professionals d'aquest sector, del sector les millors actrices del país, i la veritat és que sincerament em considero un dels homes més afortunats d'aquest món, clar, en tots els sentits, i no tinc més remei que compartir-lo. Però bueno, també és veritat que la gent no han de quedar que estem parlant d'un viatge, una història, una pel·lícula dramàtica ni tal. És una pel·lícula lluminosa, una pel·lícula que, tal com diu Guillem, doncs, posa l'amor com al centre. És una pel·lícula de la bona gent. Però també té acció, una pel·lícula que t'atrapa, no? O sigui, jo crec que és una pel·lícula que és tothom que vagi a veure la pel·lícula sortirà amb alguna cosa positiva.
1: Segur que sí. I ja la tenim als cinemes. Viatge al País dels Blancs. Moltes gràcies, Guillem Clua. Moltes gràcies, Usman Umar. I ens veiem aviat.
0: Espero. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons.

0: Carla Tagurt.
1: Hola.
0: Què? De què parlem avui?
1: Avui parlem dels finals.
0: Per què els finals?
1: Mira, no ho sé, perquè he vist coses on els finals són importants. Per exemple, no? Aquesta pel·li que es diu Bugonia.
2: Saludos. Bienvenida al cuartel general de la resistencia humana.
3: ¿Y mi pelo?
2: Tu pelo ha sido destruido. Para evitar que contactes con tu nave.
3: ¿Qué nave?
2: ¿Tu nave nodriza?
3: Vale.
0: Tenim una Emma Stone.
1: Tenim una Emma Stone que està meravellosa, no? Sí. Bueno, aquesta mena de, no? És aquesta pel·li del Yorgos Lanthimos, que ja sabem que té la seva musa, que és l'Emma Stone, que ha fet diverses coses, i que realment s'entenen molt bé, i hi ha com una... Bueno, ja vull dir que ella està magnífica.
0: Hi ha molta gent que diu allò, les millors pel·lis que té l'Emma Stone són amb ell, i altres que diuen, deixa-la anar, Yorgos, deixa-la anar.
1: No, jo crec que... No, a mi m'agrada, sí? Aquesta mena de combinació. Sí, m'agrada. I la pel·lícula aquesta, bueno, de fet, és una adaptació d'una pel·li coreana que es diu Save the Green Planet, que també l'he vista, perquè després de veure això, ja ens vaig parlar amb un amic, i em va dir, oh, és molt més bona la coreana. Dic, home, miraré la coreana. No, us la podeu estalviar. Vull dir,
0: sí?
1: Que les coses coreanes m'agraden molt, però en aquest cas... Sí, en aquest cas crec que no val la pena, perquè la coreana és molt fricona i, a més, hi ha coses de l'Lanthimos que no estan a l'original i que crec que milloren notablement la cosa. I l'humor, sobretot, perquè és una pel·li que fa una cosa... Ja veieu pel tràiler, no?, que jo pensava això potser no s'ha de dir, no?, que és això, o sigui, una parella de friquis, podríem dir que segresten a una directiva d'una gran empresa perquè creuen que és un extraterrestre, no?
0: Ho creuen fermament.
1: Molt fermament. Llavors, bueno, diguéssim, aquesta és una mica la base de la història, però és una història que barreja molts gèneres, i això és una cosa que m'interessa, no? Perquè, clar, té com elements de terror, quasi de misery de Stephen King, no? Té elements de comèdia, o sigui, coses que són com molt gracioses, té elements de drama, té elements de cosa social, de fer-te pensar, bueno, no?, quina mena de món vivim. Vull dir que és això, al final, la barreja de gèneres, aquesta hibridació, és com el gènere contemporani, no? De fet, crec que aquesta pel·lícula, no?, que parlàvem ara del viatge al País dels Bancs, també té aquest punt, no?, que és una barreja d'aventura, de drama, de... Total. No?
0: Sí,
1: vull dir que està molt bé això.
0: Bueno, i a més, tu tens com a espectadora el dubte constant de qui té raó, o sigui, ens l'està colant la directiva i no és, o sigui, i és un extraterrestre.
1: Sí, bueno, el dubte constant, bueno, clar, tu quasi tota la pel·lícula creus el mateix, jo crec, però vaja, això ja no ho sé, això ja ho veurem. Però bé, vull dir que és una pel·li com això, com curiosa, no? I acaba, i per què al final? Per què al final? Doncs perquè al final de tot hi ha una escena que la coreana no hi és, que jo quan la vaig veure vaig pensar, hòstia, jo si hagués fet aquesta pel·lícula, hagués fet tota la pel·lícula per poder rodar aquest final. Saps? I a vegades, que sé, quan escric, no? Pues tens una mena d'escena que t'il·lumina, que és la que t'empenya a fer tota la resta. Saps, sí. Saps què vull dir? I quan vaig veure aquesta última escena, vaig pensar, hòstia, aquesta escena...
0: Justifica tota la pel·lícula.
1: Sí. Bueno,
0: i creus que va tenir aquesta pensada?
1: No ho sé, perquè, clar, la coreana no té aquest final, saps? Llavors penses, clar, poder no.
0: Però... Et demanaré que me l'expliquis després.
1: No, després te la mires, no? Això està, ara mateix està a Showtime, que jo fa temps que l'esperava i després també està en packs aquests de pagament de Movistar.
0: Molt pagament.
1: Si pagues de més, que jo no pago. Més pel·lícules. També vaig veure La vida de Chuck. També vaig veure La vida de Chuck, que està a Prime i que està basada en un llibre de Stephen King, però que no és de terror, en principi no és de terror, perquè també té una mica aquesta cosa de barreja de gèneres, no? Són tres històries centrades en un mateix personatge, tres històries que d'alguna manera, diguéssim, fan sentit quan estan juntes, no? Després, llavors, la primera història podria ser una mena de pel·li distòpica, saps? Que no ho és. Vull dir que és tu comences a dir, això serà una pel·li distòpica. Després n'hi ha una altra que és una mena de drama familiar amb tocs de terror de Casa Encantada.
0: Ui.
1: Una altra que és com una mena de musical. Vull dir que són com tres parts, però que està molt bé. Que està molt bé perquè, a més, és això, que té molta... Té molta veritat, té molta tendresa, perquè en el fons és això, hi ha una part que és molt de drama, però té molt d'humor i té com una mena d'inventiva i de vida, tot plegat, saps? Que realment és una cosa... especialment la primera història, hòstia, em va agradar molt. Quan entens el que t'està explicant, perquè, no? Bàsicament, la primera història és un món on de cop comencen a aparèixer missatges a tot arreu que diuen... em sembla que diu gràcies, Chuck, no? Que és el nom del personatge, no? sembla que és això. I ja està, tot arreu a la tele, pels carrers, no? Saps?
0: I bueno, en Chuck què hi diu, d'això?
1: En Chuck no acaba d'entendre, no? Però bueno, després quan ho entens, dius, hòstia, està bé, saps? Perquè és com agafar una mena de cosa metafòrica i... Bueno, vull dir que és això, em va agradar i em va semblar una pel·li positiva. A vegades les pel·lis positives són una mica cursis.
0: Sí, no? La veritat. Vegades, aquella feel-good movie que ja ho veus que t'ho estan ficant,
1: saps?
0: En calçador, no?
1: I...
0: El bon missatge.
1: No, i... Bueno, això, que és una pel·li que d'alguna manera parla sobre la mort, en molts aspectes parla sobre la mort, aquí, posar-la aquí no? Per parlar avui de finals, però que parla sobre la mort amb molta llum, amb molta llum. Vull dir que també aquesta la recomano.
0: Ens l'apuntem, ens l'apuntem. Sí. La vida de Chuck. De sí. Llibre també has portat alguna cosa.
1: Sí, he portat un llibre que m'ha agradat molt, que m'ha entusiasmat, que es diu A principi mig fi, de Valeria Luiselli. Bueno, clar, el títol ja es veu, fet dins del llibre hi ha com diverses... Parla una mica de què és l'estructura aristotèlica, no? Què és un principi, no? Què és un principi per considerar-lo un principi? Què és el mig? Què és la fi, no? I ja com, bueno, parla d'aquestes coses. És una autora bastant peculiar, que escriu en anglès, tot i que en principi es va criar sobretot a Mèxic, el que passa que es va criar a molts països perquè era filla de diplomàtic. Es veu que això de ser filla de diplomàtic i escriptor extravagant, no? Perquè la Melina Tom també.
0: Exacte.
1: Bueno, clar, perquè suposo que et dona una mena de visió del món una mica això, no? Una mica
0: global.
1: Excèntrica en el sentit de fora del centre, no? A Periscopi, de fet, també té publicat un llibre que no he llegit, però que ara llegiré, que es diu Arxiu dels nens perduts, i té un munt de llibres publicats en castellà, també a Sexto Piso. El cas, a principi i mig fi, és un llibre sobre una dona que és mare i que és filla, i per tant parla de, no tant de maternitat, sinó d'hòstia, jo què foto amb aquesta filla que tinc, no? Com ho faig, i a l'hora de què faig amb aquesta mare que tinc, no? I aquesta mena d'efecte mirall que té, però no és un llibre sobre maternitat, perquè si no, jo no en parlaria i no en parlaria bé. No, sí, perquè estic una mica farta del tema,
0: però...
1: Però és un llibre molt peculiar, està estructurat amb fragments petits, que no és que sigui un llibre fragmentari, perquè després els fragments en realitat tenen continuïtat, no? I tenen uns títols que són com molt incomprensibles... Ah, però que després, a mesura que avança la novel·la, bueno, després ja saps d'on
0: surt. Amb paciència ho vas entenent tot.
1: Sí, però, i llavors té moltes parts, que sé, digressives, té una... La filla, té un, no ho sé, és una filla molt peculiar, hi ha molt enginy, molta, no sé, molta intel·ligència, molta mirada sobre el món, hi ha poesia, saps? No ho sé, és un llibre... estrany, tendre, graciós, no ho sé, m'ha entusiasmat.
0: Jo el tinc pendent, t'he de dir. Doncs, i a més, sí. Està ambientat a Sicília. No?
1: Està ambientat a Sicília, és aquesta mare i aquesta filla que van a Sicília perquè tenen uns avantpassats allà. I llavors també hi ha com una barreja de llengua, perquè en principi està traduït al català, però està escrit en anglès originalment, però llavors té trossos com en italià, en castellà, perquè com que s'ha criat a Mèxic, llavors no, hi ha com una part d'aquesta cosa que es transpua, no, en la novel·la. Bueno, és molt, molt, molt curiosa, molt, molt particular. De fet, mira, m'he portat un trosset, que no sé com anem de temps, perquè hi ha un moment que parla de... del cinema, no? Elles estan allà i tenen un mosaic fet de trossets de vidre. Llavors hi ha com molta reflexió sobre aquest mosaic, aquest vidre, aquest no sé què, aquest no sé quantos, no? I llavors, en un altre moment, parla de que estan d'una escena de Cinema Paradiso, que la gent, no?, surt al carrer i els hi projecten la pel·lícula això, no?, al mig del carrer, no? I diu, la gent, la gentada, crida visques, i tothom s'asseu a mirar la pel·lícula a l'aire lliure. Hi ha alguna cosa en aquesta escena que reflecteix els mosaics estrafolaris que hem vist avui. Tant els mosaics com l'escena de la pel·lícula no són res més que roca i vidre que reboten llum als nostres ulls. No? La idea de que la pel·lícula és això, és llum, no? I el mosaic és, no? I que llum projectada amb una d'allò, i amb unes lents, no? Podríem dir, no? I el mosaic també no és com vidre, no? No són més que roca i vidre que reboten llum als nostres ulls. Suposo que no fem altra cosa que transmutar i traduir. Una muntanya a roca, roca a sorra, sorra a vidre, vidre a llum, llum als ulls, ulls per veure, veure per imaginar, imaginar per recordar. Bueno, saps? Pam, no? Sí, té coses molt boniques. I després això té humor, no? També hi ha una mena d'amant de la mare que corre per allà, no? I són una mica gamberres, elles. Bueno, no ho sé, una cosa molt fresca, saps?
0: Que cauen bé.
1: Que sí, que a més és un tipus de prosa, o de, més que de prosa, del tipus d'idees que em fan com enveja, saps? Que em fan enveja no tenir-les jo, saps? Penso, hòstia, no? Perquè aquesta mena d'estranyesa tan, no ho sé, tan viva... No? I tant, em fa molta enveja.
0: Allò que veus el llibre, bueno, el llegeixes i dius,
1: sí.
0: Ah, no l'he escrit
1: sí.
0: Jo.
1: No, hem de llegir més aquesta dona, a veure si així se'ns encomana, no? És el que hem de fer.
0: Apuntada, també, doncs. I acabem amb música?

0: Ho he demanat molt, molt alegrement i ja veig que el temps és diferent.
1: Sí, bueno, perquè clar, com que parlàvem de finals, no? Diguem, doncs posarem un Requiem, no? No sabia si, bueno, clar, diguéssim, el Requiem de Mozart, no? És bastant insuperable. I a vegades me'l poso en cotxe i ja...
0: I ho flipes.
1: I canto, fins i tot, eh? T'imagina't, és una cosa terrible de sentir.
0: Sí que has de fer freestyle.
1: Però també un que escolto de tant a tant és aquest Requiem for my friend de... Zbigniew Preisner, sembla això del nom, és una mica difícil de pronunciar, no sé si ho faig bé o no, que és un compositor que en principi feia composició de bandes sonores, no? I va escriure aquest Requiem pel seu amic Kieslowski, no? El cineasta amb qui treballava i, per exemple, va fer la banda sonora de la trilogia aquella dels colors i tal, no? És un Requiem que té quasi 30 anys, perquè és de l'any 98, però em sembla que també és una mena de clàssic. Jo, de vegades, això, no? Quan estàs no? En un moment de... Com que tens el cervell que no para, no? Hosti, et poses un Requiem i tot baixa, regla. Saps? Mm. Però al final és això, no? Aquesta música funerària, no? Per acompanyar la mort.
0: Però et buida, eh? Una mica.
1: Sí, sí. O sigui que això, poseu-vos-ho de tant en tant i relaxem-nos tots, que potser si anéssim tots més relaxats el món seria millor.
0: Us aniria una mica millor.
1: Sí. I aquí, diguéssim, arribo al final dels finals, avui.
0: El final del final ho deixem aquí, Carla.
1: Sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies per venir.
1: Com sempre,
0: vosaltres. Ens hem estrenat.
1: Sí.
0: És un final, però tampoc un final, eh?
1: No, és un continuarem. És un continuarem sempre. Això,
0: sempre.
1: La vida sempre
0: perpetu.
1: És un continuarem, hòstia.
0: Moltes sí. Gràcies, Carlota. I seguim amb més Tot és comèdia.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
0: A la recta final del programa d'avui, descobrim la música de Lecoq.

0: Enric Mon, com estàs?
1: Bona tarda, bon dia, bon migdia.
0: Bon migdia, bon dissabte, tot.
1: Bon migdia, molt bé.
0: Sí?
1: Gràcies per convidar-me.
0: No, home, tu per venir. Per qui no t'hagi escoltat mai i t'estigui ara descobrint, com et presentaries?
1: Com un artista que intenta fer un pop molt distès i sense límits. I potser intentant complicar les coses una mica més del que toquen a vegades.
0: Sí, sí. Tirem una mica enrere. Vas estar liderant el grup Medusa Box durant 12 anys, aproximadament, i ara en fa 3 que et vas llançar en solitari. Uh-huh. Temps intensos i bonics, escrivies a l'Instagram. Com va ser aquesta tornada a la música?
1: Estàs...
0: I, a més,
1: hi ha investigació
0: aquí. He anat molt enllà. He fet molt scroll. Com va ser aquesta tornada?
1: Doncs molt plaent. Al final, crec que quan estàs acostumat a viure dalt d'un escenari, doncs es troba molt a faltar. Llavors tenia ganes també de parlar de temes més personals, de potser fer una música que pogués ser més flexible al llarg del temps, que pogués evolucionar molt més ràpid i no dependre dels altres, doncs, per prendre algunes decisions artístiques, no? I tot i que estar en grup és superguai, perquè al final et sents envoltat tota l'estona i a vegades això ho trobo a faltar, no? Un projecte en solitari, doncs, et permet també evolucionar d'una forma molt diferent i estic molt content ara d'haver... d'haver començat l'ECOC i també del meu passat a Medusa, no? Que 12 anys són moltíssims per una banda.
0: I també llavors... és un èxit, bueno, vull dir,
1: sí.
0: Per una banda que també està bastant als sí. marges de la cultura, aguantar 12 anys té mèrit.
1: Sí, també és veritat que eren 12 anys que en aquell moment eren molt joves i tot era molt més fàcil. És a dir, per 4 cacauets anàvem a tocar a Sevilla i ara bueno, tots són problemes, no?
0: T'hi estàs trobant, eh? Ara...
1: Bueno, cal fer una gestió que més enllà de l'artística, no? Hi ha d'haver un aspecte financer molt present o fins i tot temporal, no? De poder combinar la teva vida artística amb la teva vida real o l'altra vida, no? Diguéssim.
0: En llavors, podem parlar també d'aquesta altra vida.
1: En parlarem.
0: Perquè, bueno, a mi m'has dit ara fa un moment que encara no t'hi pots dedicar plenament al teu projecte en solitari de música i que ets investigador científic.
1: Sí, en el sector energètic.
0: Això.
1: Sí.
0: Que això què vas estudiar?
1: Jo volia ser astronauta, però òbviament des del primer moment ja vaig veure que no, que em marejava molt fàcilment.
0: El vertigen, no,
1: sí.
0: No va anar bé.
1: Això era el meu problema. Llavors vaig estudiar enginyeria mecànica a Manresa i després un màster en industrial d'energies a Barcelona. I ara treballo en el sector energètic, diguéssim, fent investigació. Sí.
0: I la feina et permet anar-te muntant els bolos que tens, els assajos i tot això? Tu muntes com pots?
1: Sí, m'ho monto com puc. Moltes vegades em toca fer hores extres a la nit, els caps de setmana, o al revés, no? Doncs aplaçar algunes coses que faria durant el dia, doncs fer-les durant la nit.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Ets sí. Nocturn, però. Vull dir, va bé.
1: No, gens. Soc matinal, però al final, de moment, en aquest moment de la vida, doncs m'haig d'adaptar i fotre'm una mica.
0: Endavant. Aquest cop, això, ho deies sota el nom de l'ECOC, que jo no sé si estàs cansat d'explicar que ets mig francès, mig català...
1: No. No estic cansat d'explicar-ho perquè al final és com un regal a la meva mare, també, no? O sigui, és el meu cognom francès i n'estic molt orgullós i realment també aporta aquesta dimensió artística dins la meva vida, no? Potser la part d'investigació la relaciono més amb el meu pare i, en canvi, la part artística em diria més donada a la meva mare, llavors... Al final, parlar de la provenència del nom també és honorar doncs, la meva mare, no? I, per tant, sí, és això. És la meva part francesa.
0: I aquesta dualitat de llengües maternes també, creus que et defineix tant com sembla? Vull dir, perquè tu cantes en català, en francès, i creus que això també marca el teu projecte?
1: En el meu cas, sí, perquè he passat molt de temps a França durant la meva infantesa i, a més, tinc una família molt extensa per part francesa. Llavors, han sigut sempre molt presents. I durant una gran part de la meva vida realment em sentia com 50-50, no? Com un cafè amb llet. I ara sí que potser em sento una mica més català, però tot i així la part francesa doncs, no deixa d'interessar-me i la continuo visquent d'alguna manera.
0: Que ara estàs afincadíssima a la Bisbal de l'Empordà, no?
1: Sí, estic entre la Barcelona, la Bisbal i...
0: Mica de tot.
1: Sí.
0: I la primera cançó, si tirem enrere, que vas escriure, o sigui, no sé si ja vas començar des que eres un nen, però amb quina llengua va ser? Potser en francès, ara que deies això.
1: Doncs mira, quan estava composant en anglès, vaig fer sèpia.

0: força dolenta.
1: O sigui, fa molts anys que, per exemple, tenia aquesta cançó, que és del primer disc de l'Ecoc, del Sur la glaça del gel. Llavors ja tenia algunes escritures en català, no? Algunes composicions en català, però no m'atrevia a tocar-les. I també ha sigut, doncs, un exercici d'autoconfiança començar aquest projecte, no?
2: I cantar en català ha estat més un exercici, o sigui, de nord et sortia més tot en francès.
1: En francès encara em dona una mica més de protecció, potser, que el català, no? Perquè sí que la meva xarxa més propera és català, no? Llavors...
2: Clar. Bueno, és com encara... que deies, que vas començar a cantar en anglès, perquè sí, també posa aquesta distància, no?, a vegades, sí, que no és la teva llengua i, per tant, pot no anar ben bé amb tu.
1: Que jo escrivia les cançons en català, però les traduïa en anglès en aquell moment. Ah. Ara ja no cal que les tradueixi. Sí.
2: I això, doncs, estàs aquí una mica perquè acabes de publicar el teu segon àlbum, Sucre. Sí.

0: amb col·laboracions com aquesta, amb Morea. Estàs flotant una mica com un suro amb la rebuda?
1: La veritat és que sí, perquè com que, tot i no ser tan i tan diferent del primer disc, sí que hi ha moltes coses que han canviat i han fet que tingués una mica de por. També perquè al final buscàvem un disc que sigués molt divertit de tocar en directe i que tingués un component pop, però alhora buscant algunes estructures que ens permetin, doncs, no sé, que ens excitin a nosaltres com a músics i tal, i a vegades la combinació és estranya, no? Perquè el que guanyes per un costat pots perdre per l'altre. És fàcil perdre l'oient si ho fas tot una mica complicat, no? Llavors, flotant com un suro per la rebuda, perquè realment era inesperat i jo he vist la música des de... O sigui, em sento molt i molt orgullós de poder estar fent això i em sento molt agraït perquè realment és un sector dur, no és fàcil pagar-te un disco, no és fàcil doncs, trobar les persones correctes que t'acompanyin en el procés i em sento molt afortunat. Llavors, realment, com que vinc d'aquesta expectativa a la que rebo unes crítiques positives o que surten aquests concerts, per mi és el màxim, això.
0: T'envalentona.
1: Sí.
0: No? Sí. Que ara que deies això... No sé si treballes millor amb companyia, perquè mirant els crèdits o la gent que t'ha envoltat durant el procés, apareixen bastants noms, no?, amb qui t'ha rodejat per fer aquest disc, com l'Albert Lloreta, l'Emili Bosch i en Malcus Codolà de Vino. Tenir aquesta xarxa d'intercanvi per tu és vital?
1: És essencial, però és que és essencial fora de la música. Jo no sé estar sol. O sigui, em moro. Llavors, en aquest procés també intento doncs, compartir-lo al màxim sense saturar les persones del meu voltant, no? Però... Quan faig lletres, faig cançons, les intento compartir amb la gent que m'envolta i poder alimentar aquest procés i enriquir-lo, no? I aquestes persones són persones que m'enriqueixen tant com a persona i com en el projecte. Llavors, és molt guai doncs, tenir tant músics com l'Albert Lloreta, com fins i tot en discos anteriors hi ha hagut pintors, no? Com a Marcel Rubio o la Morea, una altra música que està a l'altra punta i que de cop doncs, connectem. Tot això per mi és una de les dimensions per les quals faig música, també.
0: I potser també, quan formes part d'aquesta mena d'underground, encara és més necessari ajuntar-te, no? Bueno, nosaltres també vam tenir aquí en Joan Pons del Petit de Caleril i ens explicava, no?, aquesta dualitat que hi ha entre la llibertat creativa que tens quan crees des dels marges, si en podem dir així, i el desgast que també suposa, això de remar, no sé com ho vius tu, això.
1: Clar, remo, però al final és una cursa contra un mateix, també, perquè... Jo confio, i a vegades el sector és turbi en aquest aspecte, però jo confio que si fas una cosa genuïna que surt de l'ànima, les persones ho reben. I potser, si te rebaixes les expectatives lo suficient, doncs trobes persones, a vegades la música que fas no ha d'arribar a tothom. No? Llavors, a mi, que una persona em digui que li està agradant el projecte ja em serveix, vol dir que he connectat amb una persona i, per tant, això vol dir que puc connectar amb més, no? I que no estic tan allunyat de les corrents de pensament musical que hi ha actualment, que això també a vegades és perillós, no? Buscar aquesta cosa novedosa, però tampoc allunyar-te tant del mercat, perquè si no quedes com totalment alineat, i que també està molt bé fer música experimental, però potser nosaltres que tenim ganes doncs, d'explotar bé aquest concert en directes, doncs interessava això, portar una cosa ritmada, que sigués també escoltable des d'un punt de vista quasi festiu, no?
0: I això, tu no tens ànsies, de veure't a dalt de tot o...
1: No, i per això vist tranquil. És que tampoc crec que...
0: De tenir les expectatives que... O sigui, no voler abarcar més, això et dona tranquil·litat.
1: A mi em dona tranquil·litat. O sigui, jo abarco tot el que puc. O sigui, en cap moment em poso límits, no? Però sé que ja fa anys que toco, sé com és el sector i sé que les coses doncs, passen perquè han de passar i perquè un hi posa esforç, no? I l'ambició passa a través d'això, no? De primer guanyar-te un mateix.
0: I amb aquest disc, a la portada ja surts tu amb una piruleta i el definiu com a 11 cançons com gominoles. Aquí a l'entrevista també ens has portat una piruleta, jo no sé de què va tot això. D'on et ve la idea?
1: Ve una mica de... Bueno, d'intentar fer una analogia entre el futur que esperava quan era adolescent, no? I el que realment és, no? El sucre és una cosa que enamora, però alhora també produeix càries. També el sucre és com la primera droga d'un nen, no? O sigui, llepes un parell de piruletes i corres com,
0: com
1: una moto. Llavors, hi havia una mica aquesta analogia de totes aquestes sensacions a l'hora de viatjar cap al passat. M'imagino com que els records es distorsionaven d'una manera com si hagués sigut una nit de festa molt llarga. Llavors, el fet d'això... de multar-me de piruletes, piruletes serien com una mica unes pastilles que et fan viure unes sensacions en algun moment i em permetien això, no? Com significar aquest futur inabastable, dolç, però alhora que també es pot ser amarg. I jo m'imaginava com un cuc o un centpeus, doncs, anant cap a aquest sucre com una ment innocent. És una mica la imatge que intentava, doncs, somiar durant la creació d'aquest disc.
0: Que tu ets dels que t'obsessiones, perquè tot tingui sentit, perquè les cançons enllacin les unes amb les altres, per veure un àlbum allò empaquetat, o tu prens una mica més a la lleugera?
1: Jo crec que m'obsessiono, sí. L'únic que arriba un moment que o s'acaba el temps o s'acaben els diners...
0: Una de llavors, dos, i has de decidir.
1: Has de decidir, i com que tampoc és el primer disc, ja sé més o menys on haig de tallar, no?, el procés. Però sí, a vegades intento posar fins i tot codis secrets dins de les cançons que fins i tot a vegades me n'oblido. I bueno, no ho dic perquè si no llavors ja no té cap mena de gràcia.
0: Ah, però o sigui que els hem de descobrir, no? Diguem-ne, els oients els hem d'anar trobant, codis.
1: Sí, però a vegades estan tan lluny de ser trobats que no sé si algú els trobarà mai. Però, per exemple, hi ha una cançó que cada inici de frase, cada lletra, fa una altra frase. Per
0: ostres!
1: Exemple. Sí.
0: Home, però aquí t'hi has estat estoneta, eh?
1: Bueno, no sé, com intentar doncs, que hi hagin diverses capes, no? Que són les coses divertides, no? Que pugui entrar superficialment, però també que si, a la que t'hi capbussis, doncs puguis anar trobant coses, igual que en els detalls musicals del disc, no? Que si et fixes només amb la veu i el ritme, doncs viures un disc, però potser si et fixes amb això, amb els efectes que hi ha darrere, doncs potser pots entrar una mica més, no?
0: Un disc, Sucre, de Le Coq, que comptes també amb la col·laboració de Roger Mas en aquesta cançó, Amazona.

0: En Roger Mas és referent, diries, entre tants altres que deus tenir.
1: Sí, jo crec que és una llegenda del rock català. Bueno, és d'aquestes persones que veus que podrien tenir una estàtua, no?
0: On la posaríem, la d'en Roger Mas?
1: A l'entrada d'un bosc molt gran, no? Com quasi com a guardià de la cultura catalana més ben rebassada, no? Una mica.
0: El teu potser estaria bastant a prop, eh? Perquè tema sí, bosc, posaries... tema arbres, tema animals, no? Hi ha moltes coses de la natura a les teves cançons, que no sé ben bé d'on et ve això.
1: Em ve de la família pagesa i d'estar en contacte amb la natura i també crec que una contraposició a la vida de ciutat que ara tinc una mica més, no? Perquè passo molt de temps a Barcelona. Llavors, quan torno a l'Empordà, no és que abraci els arbres, però quasi. Sí, i realment, o sigui, m'alleugereix moltíssim l'ànima poder, doncs, fixar-me en aquestes coses, no? En els ocells, els arbres, el mar, bueno, els fons sense obstacles, no? Que això és una cosa que trobo molt a faltar a Barcelona. Poder mirar...
0: lluny, poder mirar lluny, sí. Directament, no?
1: Sí. Potser hauríem de fer alguns forats perquè la gent pogués veure el mar.
0: Sí, una molt bona pensada.
1: Llavors, en realitat, m'inspira bastant. Tot i que la vida a la ciutat també té una cosa interessant, des d'un punt de vista societari, estructural, antropològic, no? Fins i tot, que també a vegades poso a les cançons. No?
0: En quina diries que ho has posat?
1: Per exemple, en aquesta Amazona vaig de pressa, o sigui... corro de pressa, ens enverdissem. A mi em dona la sensació això, no? De empassegar en una estructura molt i molt condensada, com és una ciutat. I llavors hi ha un alliberament, que és aquesta mort. Res és per sempre. Bueno.

0: sí. Bueno, perdona, perquè d'alliberament, o sigui, hi ha gent que no li agrada gens perdre el control, allò de ni emborratxar-se, ni deixar-se anar, i jo, escoltant el disc, tu ets bastant al contrari, tu és com una oda tota l'estona a desinhibir-se, ja no navego bé, com quan ha navegat, o també dius, vaig del revés i em sento bé. Coses d'aquestes.
1: Sí, o sigui, em costa molt, també, desinhibir-me.
0: Sí?
1: Perquè sé que arriba un moment en què, bueno, ja és carta blanca, no? Però... però sí que crec molt en l'alliberament constantment, no? En aquesta relació m'està estranyent o m'està alliberant, no? I això, aquesta relació tant la visc amb els objectes. Si un objecte, doncs, aclapara molta tensió i molta llum en una habitació, doncs, no, saps? O sigui, intento com balancejar-ho així, no? M'obre o em tanca aquesta cosa? Llavors, crec que en aquest disc també hi ha aquesta simbologia replicada a totes les coses de la joventut, no? De... la llibertat de la jurisdicció, la llibertat de poder fer el que vulguis, menjar el que vulguis, menjar molt de sucre, no patir per res. No?
0: Costa fer-se gran o no?
1: Tampoc és el síndrome de Peter Pan.
0: No, eh?
1: No, crec que està bé fer-se gran, sí. Mantinguent el nen que tens a dins, sempre.
0: I ets de canviar d'opinió?
1: Sí.

0: avui dissabte tocaràs al Festival Blau Marí de Barcelona, la setmana que ve estaràs a l'Empordà, al Terrer, al Vida, també estaràs al Poesia i Més, al Cruïlla, t'ho deia abans, però és que no sabria on parar, perquè t'estàs fent tot el tour pels festivals catalans.
1: Està molt concentrat, llavors és com que és guai fins i tot, no? Agafes el ritme i som-hi, és com una cursa. Sí, molt content. Abans que parlàvem d'això de la meva carrera d'astronauta fallida, m'han dit que demà l'escenari del Blau Marí és flotant. Jo em marejo molt. Sí, que potser l'espectacle tindrà un gir de guió de cop.
0: S'acabarà els 10 minutets.
1: Potser que la primera fila es tiri una mica enrere, per si de cas.
0: Aparteu-vos. Com ho estàs enfocat per aquesta gira?
1: Amb molta il·lusió, perquè al final és això, no? Fins ara hi ha hagut 3 o 4 concerts, però bastant separats en el temps. I crec que és maco quan arriba aquest moment de que agafes embranzida i amb tots els músics és com, pa, som-hi. Per exemple, toquem al Terrer, això, a Garriguella, a l'Empordà, Festival Terrer, cap a les 12 del vespre, llavors als 9 de matí tenim proves a Vilanova. Llavors és com...
0: És vida de rockstar, que és el que dèiem abans, que vida de rockstar és fer tot això mentre després tens una feina on has d'acudir al cap d'uns dies.
1: Exacte, això és el rockstar de veritat, fer 3 feines.
0: I 4 fins i tot. Sents que a poc a poc has anat o estàs entrant al circuit, ara parlant dels festivals, però no sé si a sales o que et vas fent un lloc?
1: Sí, tot i que el circuit és una cosa molt petita. O sigui, jo allà no hi soc, no? Que és com... grups que realment toquen cada dia a tot, o sigui, que toquen a per tot. Jo crec que estic lluny d'això. O sigui, si em programen és perquè algú realment s'ha fixat en la meva música i no perquè sigui una dinàmica de mercat. O sigui que no considero que estigui dins, tot i que ara mateix doncs, el disc té una rebuda molt bona i estic molt agraït d'estar tots de poder anar a canals de comunicació, etc. I això realment no li passa a tothom, no? La majoria de músics doncs, no tenen aquesta oportunitat i, per tant, sí que vaig cap a una professionalització, però no considero que estigui dins del circuit.
0: Encara no, encara estem encara a les portes una mica. Perquè no sé si sents o creus que hi ha espai per una proposta com la teva, allò, dedicada a festivals que més són cada vegada més grans. Els noms ja ens els sabem tots, però...
1: Sí, jo crec que festivals perfectament, sí.
0: I el problema on és? O sigui, on costa més? Fer-te escoltar, fer-te programar...
1: Bueno, és el doble fil que té intentar fer una música una mica creativa, no? Que no agrades a tothom i que això ho acceptes. O sigui, jo quan em diuen no tocaràs allà, penso, doncs, no és el meu lloc i ja està, no passa res.
0: No t'hi baralles?
1: No m'hi barallo perquè sé, vull dir, que al final sí que hi ha unes dinàmiques que pot haver uns interessos de públic, que jo això encara no entro en aquestes, no? Perquè encara sóc un artista que està en creixement. Però alhora, quan algun programa, després és com que ho valoro molt, no? Perquè penso, doncs aquesta cançó, aquesta persona s'ha escoltat el disc i li agrada molt la proposta musical i creu que això doncs, suma a tota una programació, no? Com crec que, per exemple, fa el Cruïlla, no? El programa, o el Vida, o el Terrer, etc. Llavors, sí, això.
0: Doncs, Enric Mont, moltíssimes gràcies per passar pel Tot és Comèdia. Moltíssima sort amb tants bolos i tants festivals i ens veiem en alguns seguríssim. I res, que vagi tot molt bé.
1: Merci per oferir-me aquest refugi climàtic durant les hores.

0: Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons. Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
3: Què tal? Buenas, com estàs?
4: El Nito, en bon patxa, eh?
2: Ah, president, què fas aquí?
4: Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el futbol a Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
3: Qué malo soy, qué malo soy.
2: ¿Te fuiste al City porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
3: Bueno, venía con la letra borrada.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
5: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
6: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
7: No m'hi caben els pantalons.
6: No tinc, clar.
7: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
6: Però estàs guapa,
7: motomami,
6: igualment. Motomami...
7: Les meves filles em van dir, mama, és superguapa, aquesta bota. I mola, perquè entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami, diu, mama, és molt guai.
0: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: Hola, buenas tardes. Venezuela vive horas cruciales para encontrar supervivientes bajo los escombros de las zonas afectadas por los terremotos de hace 3 días.
2: Con las dos piernas partidas.
3: Tienen las dos piernas partidas, mami, tranquila, que aquí ya tenemos un equipo ya preparado para eso, ¿ok?
4: Bendíceme, protégeme, por favor. Bendíceme, protégeme, mi Dios. ¿Hay alguien aquí?
1: A la espera de que el gobierno venezolano actualice las cifras, de momento son 920 los fallecidos, más de 3.300 los heridos y 50.000 los desaparecidos, según las estimaciones de Naciones Unidas. Nos vamos a ir en directo hasta La Guaira, considerada zona cero de los seísmos. Allí la situación es muy complicada y la devastación se está ya volviendo normalidad. Santiago Martínez es periodista. ¿Cómo ha despertado la ciudad? Buenas tardes, buenos días para ti.
5: Hola, buenos días. 8:00 de la mañana aquí en Caracas. Pues la ciudad de La Guaira despierta con la esperanza de poder encontrar sobrevivientes. Es la tarea de hoy, a 3 días del terremoto del pasado día miércoles, ya con cuerpos de rescate de todos los países acá en el terreno, de España, de México, de Colombia, de Ecuador. Intentan entre los escombros buscar o rescatar a personas con vida. Es lo que más piden quienes lograron salir de las edificaciones que colapsaron completamente. Más de 200 edificios, prácticamente todos los edificios del estado de La Guaira colapsaron luego del terremoto del pasado miércoles, y a la espera también de una actualización de la cifra de heridos y fallecidos, que seguramente irá en aumento porque es muy grave, muy grande la emergencia que se vive acá en Venezuela luego de este doble terrible terremoto del pasado miércoles que afectó a la zona costera de Venezuela.
1: Se estima que cerca de 4 millones de niños y adolescentes afectados por los terremotos, centenares están solos porque sus familiares siguen desaparecidos y muchos de ellos se habrán quedado huérfanos.
6: Todos esos niños que están saliendo sin los padres de los escombros, esos deberían ser resguardados en un lugar cerrado, con custodia incluso ni siquiera policial, militar, por lo de las mafias que trafican menores, pero los niños de Venezuela se van a volver a perder, porque no hay institucionalidad que los proteja.
1: Es el testimonio de Valentina que nos ha llegado desde Caracas. A 9:30 hablaremos con la ONG UNICEF sobre la protección urgente que necesitan los menores afectados por los terremotos en Venezuela. Y el Ministerio de Exteriores de España ha elevado a 133 el número de desaparecidos españoles en los seísmos, mantienen en 5 los fallecidos y 14 los localizados con vida bajo los escombros. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
7: Que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados y 5 desgraciadamente fallecidos. El primer paquete financiero para las primeras necesidades en Venezuela ya se ha entregado.
1: Y aquí en España, el PSOE ha reunido a su Comité Federal un año después del último cónclave y con todos los casos de corrupción que rodean y afectan al partido. Pedro Sánchez ha pedido seguir adelante, ha insistido en que se presentará en 2027 y ha defendido al expresidente Zapatero.
8: Por eso, compañeros, vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: Y a esta hora continúan a puerta cerrada las intervenciones de los varones y altos cargos socialistas. Cierre de filas en torno a Pedro Sánchez, la excepción, el castellano manchego García Page. Guillermo Lerma, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Que en su intervención a puerta cerrada ha reprochado a Sánchez que no haya dicho ni una palabra sobre los malos resultados obtenidos por el partido en este último año. Page ha vuelto a pedir al presidente del gobierno que convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza y ha reclamado garantías de que los casos de corrupción que afectan al PSOE no van a ir a más.
10: De forma que espero hoy al menos una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización, porque sería terrorífico.
9: A Page le están respondiendo a puerta cerrada el resto de líderes autonómicos del partido. De forma directa lo ha hecho el secretario general de los socialistas madrileños. A un comité federal se viene a pedir que el gobierno siga gobernando. Ha dicho Óscar López que, como el presidente de la Generalitat, ha cerrado filas con el presidente del gobierno.
11: Venimos a decir que no tenemos miedo a nada y venimos a decir que nos queda mucho por hacer y que lo vamos a hacer.
12: Desde luego, continuidad de esta acción de gobierno y apoyo absoluto y cerrado. Eso es lo que piensan los socialistas de Madrid.
9: Siguen Almudena las intervenciones a puerta cerrada aquí en Ferraz.
1: Y el líder del PP ha clausurado el Congreso de los Populares en Cataluña, en el que han reelegido a Alejandro Fernández. Como líder autonómico, Feijóo pide no normalizar la corrupción del gobierno y ha llamado a pasar página del procés en un gesto más hacia Junts. Laura Vilá.
13: Sí, el líder de los Populares ha pedido avanzar y pasar esa página, aunque eso sí dice que no pueden olvidar.
14: Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página. No vamos a olvidar lo que hemos vivido. No vamos a olvidar lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña. No vamos a olvidar lo que hemos aprendido, la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetirlo.
13: Feijóo asegura que quiere reconstruir Cataluña y España, se presenta como alternativa para ello y pide a los populares catalanes que le ayuden a llegar a la Moncloa, que insiste, Pedro Sánchez debe abandonar cuanto antes porque ya no tiene el aval de la Cámara.
1: Y de la crónica internacional, a y media estaremos en Oriente Próximo, donde Israel ha vuelto a bombardear el sur del Líbano horas después de que firmaran un acuerdo para retirarse del país. Y ahora nos vamos al Mundial.
0: Mundial 2026, Cadena SER.
1: La selección española ya está clasificada para la siguiente fase después de ganar a Uruguay 0-1. Antón Meana, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. La selección española aterrizaba hace unas horas en Chattanooga. Descansan ahora mismo en su hotel de concentración. Nosotros estamos en Nashville para hacer dos horas por carretera y llegar al entrenamiento del equipo de recuperación. Están pendientes de las pruebas médicas a dos futbolistas, Jeremy Pino, que tiene posible fractura de clavícula, y Nico Williams, que se marchó cojeando del estadio y, si la lesión muscular es importante, se perdería el resto del Mundial.
1: Pues con Lucas Lourido y David Nieto en el control de sonido, Belu Jiménez y Lorena Carramolino en la producción, empieza Hora 14. Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
16: Bona tarda. El Partit Popular endreça la sala de màquines abans del nou cicle electoral i renova Alejandro Fernández com a líder a Catalunya pels propers anys. Els populars catalans han celebrat el seu primer congrés en 8 anys, un congrés en què han recosit ferides després d'anys de diferències internes entre Fernández i Gènova.
17: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca.
16: L'objectiu dels populars catalans és millorar els resultats a les properes generals per ajudar Feijóo a arribar a la Moncloa. Les ponències que han aprovat, en canvi, esquiven un dels temes més espinosos de moment, parlar de les possibilitats d'arribar a acords amb Junts. La justícia ha enviat a presó provisional una dona detinguda acusada de matar el seu marit el mes de febrer. L'autòpsia i la investigació de la policia catalana han aconseguit relacionar la dona del Bages amb el crim després que inicialment no es pogués determinar com havia mort la víctima. Som a l'arrencada del mes de l'orgull LGTB. Aquesta tarda hi ha la tradicional manifestació al centre de Barcelona. A Catalunya, l'any passat, es va registrar una agressió LGTBI-fòbica. Al dia us en desgranarem totes les dades. I avui també és el Dia Mundial de la Microbioma, una peça clau per protegir-nos de les infeccions. Explicarem com el tipus de part pot influir i condicionar en la composició d'aquesta matèria des del naixement. Un informatiu on també repassarem l'agenda cultural més destacada del cap de setmana. Us parla Martí Oliver, a la tècnica Dani Puntí Prats. Passen 8 minuts de les dues. El Partit Popular de Catalunya ha renovat Alejandro Fernández com a líder de la formació després d'haver deixat enrere les diferències que durant els últims anys havien mantingut amb la direcció estatal d'Alberto Núñez Feijóo. Feia 8 anys que el partit no celebrava un congrés que s'ha fet aquest matí i on, a banda de moviments de peces internes, també hi ha hagut crítiques molt dures al PSOE pels casos judicials que l'afecten. Seguint-ho en directe, hi hem tingut en Pau Puig. Pau, bona tarda.
18: Bona tarda. Sí, un congrés que ha acabat fa pocs minuts sota el lema Volem Més. Ja han vingut més de 600 persones i ha acabat revalidant Alejandro Fernández, l'únic candidat com a líder del partit en terres catalanes amb un 97,5% dels vots. Fernández diu que aspira a millorar els resultats i liderar des de Catalunya l'arribada dels populars a la Moncloa.
17: Nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaban las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, Yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
18: Un congrés que també ha comptat amb presència de la plana major estatal del partit. Entre els assistents hi han intervingut el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el secretari general del partit, Miguel Tellado, que han carregat durament contra el PSOE.
11: A los socialistas hay que pedirles que roben más despacio. Es que es muy difícil seguirles haciendo oposición al ritmo de robo que llevan estos señores.
14: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
18: Després d'anys de picabaralla interna, els dirigents han fet una crida a la unitat i a girar full en la nova etapa que arrenca.
16: Tot i aquesta pau interna que dius que han signat entre Fernández i la direcció del carrer Gènova, sí que hi ha hagut moviments fins gairebé a darrera hora per escollir qui seria el número 2 del PP a Catalunya en els propers anys, si una figura que donés control a Alejandro Fernández o de més confiança de Feijóo. Pau, al final s'han decantat per donar terreny a Juan Fernández.
18: Sí, agafa el relleu de Santi Rodríguez com a secretari del partit. Juan Fernández és una persona amb trajectòria dins del Partit Popular Català, més aviat del cercle del viol. De fet, va ser tinent d'alcalde a Badalona, però que ja porta tota la legislatura treballant amb Alejandro Fernández a la cambra catalana. Ara deixarà de ser portaveu al Parlament i el substituirà en el càrrec Lorena Roldán. En 7 etapes, amb un equip renovat i reforçat, amb la voluntat que el partit creixi i arribar a ser decisius. Fernández és un dels noms que havia circulat amb més força els últims dies, però que no s'ha tancat, com dèieu, fins a darrera hora. De fet, hi havia altres opcions sobre la taula, com David Soler, la mà dreta de Manuel Reyes, l'alcalde de Castelldefels, i que té bona sintonia amb la cúpula. En tot cas, aquesta renovació arriba amb 4 anys de retard. No es feia cap congrés des de l'any 2018 en plena efervescència del procés. Ara, en un context molt diferent i amb el PP enfocat un cicle electoral en el que espera poder créixer i arribar al govern espanyol, el partit fixa un nou rumb. La ponència política que s'ha presentat endureix posicions amb qüestions com la immigració o la seguretat i esquiva per parlat d'un dels punts que genera més friccions, la possibilitat d'arribar a acords amb un partit com Junts.
16: És un dissabte carregat de congressos. Ja han sentit a la portada de l'Hora 14 que a Madrid s'hi està celebrant el Congrés Federal del PSOE, que ha de marcar el full de ruta del partit pels propers mesos. Des d'allà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que és primer secretari del PSC, ha tornat a tancar files amb Pedro Sánchez.
19: Els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
16: Illa, que s'ha mostrat optimista sobre les perspectives del projecte socialista i que creu que la direcció ha actuat amb una contundència, diu, suficient i exemplar. I tornem amb tu, Pau, perquè mentrestant, a Planoles, ara sentien aquests aplaudiments en un ambient més distès, la Joventut Nacionalista de Catalunya, que són les joventuts associades a Junts, han homenatjat a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
18: Sí, feia mesos que li preparaven aquest homenatge. Han reivindicat la seva obra de govern i tarannà convergent, a qui veuen com una inspiració. Pujol ha reaparegut 2 mesos després de ser eximit pel judici contra ell i la seva família per l'origen de la fortuna que tenia amagada a Andorra i que durant uns anys havia deixat a l'ostracisme. De fet, és el segon homenatge que rep Pujol en menys d'una setmana després de les bones paraules que va rebre de Salvador Illa durant l'acte d'entrega de la documentació de Convergència a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Illa va lloar la tasca política de Pujol i va dir que Catalunya no seria la mateixa sense Convergència.
16: Gràcies, Pau. 2 minuts i arribarem a 3:15. Mentrestant, un jutjat de Manresa ha enviat a presó provisional una dona de 41 anys acusada de matar el seu marit el mes de febrer. El presumpte crim va passar fa 5 mesos, però els Mossos no la van poder detenir dijous, fins després de 5 mesos d'investigació. Laia Massaguer.
20: La víctima tenia 46 anys i va morir a Manresa al febrer. L'autòpsia i les proves que la policia catalana ha anat recollint han estat claus per relacionar-la amb el crim després que inicialment no es pogués determinar com havia mort la víctima. Els Mossos la van detenir dijous a Sant Salvador de Guardiola Guardiola, a 10 quilòmetres de la capital del Bages. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona ja ha ingressat a presó.
16: I qui també està pendent de passar a disposició judicial és el presumpte piròman, a qui els Mossos van detenir ahir com a sospitós d'haver provocat l'incendi a Tiana. L'home va ser enxampat infraganti per dos bombers fora de servei i entre avui i dilluns el jutjat decidirà si l'envia també a presó provisional. Els bombers han treballat tota la nit per apagar completament el foc, que en total ha cremat 49 hectàrees. Per cert, que a aquesta hora un grup de 15 bombers catalans especialitzat en estructures col·lapsades està volant des de Madrid cap a Veneçuela pels terratrèmols que ja han deixat l'aire més de 900 morts.
20: Així és, el grup ha sortit a les 12 del migdia de l'aeroport de Barajas i ajudarà a analitzar els danys a edificis i a rescatar els milers de persones que es creu que poden estar atrapades sota la runa. Forma part de l'ajuda que la Generalitat ha ofert a Veneçuela en coordinació amb la resta d'Europa. També han ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre les runes que han deixat els terratrèmols. A més, en les darreres hores el govern també ha anunciat la creació d'un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat de veneçolans a Catalunya. I el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha començat una campanya per recollir diners del país. Els donatius es poden fer a través de Bizum al número 08678 o fent una transferència bancària.
16: UNICEF Espanya també ha posat en marxa una campanya per recaptar fons pels infants afectats. Es calcula que hi ha 3,9 milions de nens i nenes vivint a les zones afectades pels terratrèmols. UNICEF ja ha destinat 1,5 milió d'euros dels seus fons per proporcionar serveis de protecció infantil, recursos per la reunificació familiar, suport psicosocial i també equips pel subministre d'aigua potable, higiene o atenció sanitària d'emergència. I ara també ha posat en marxa aquesta campanya. Els donatius es poden fer a través del seu web o per transferència bancària. I som a l'arrencada del mes de l'orgull LGTBI. Aquesta tarda una manifestació sortirà des de la plaça Universitat de Barcelona i recorrerà els carrers de la capital catalana, com ja és tradició, per reivindicar els drets d'aquest col·lectiu i erradicar també la LGTBI-fòbia, Laia.
20: Aquest diumenge es commemora la 50a diada per l'alliberament sexual i de gènere, és a dir, l'orgull, i Barcelona ho reivindica amb una manifestació que comença avui a les 6 del vespre i acaba a plaça Sant Jaume després de recórrer la ciutat. I en acabar, actuacions musicals a plaça Universitat. Les entitats organitzadores són Crida LGTBI, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, Disturbi Col·lectiu i Poder Popular Trans.
16: A Catalunya l'any passat es va registrar una agressió LGTBI-fòbica

0: dels joves i les persones trans troben per trobar lloc, un lloc on viure, un pis, a causa de la seva orientació. L'informe enumera casos de propietaris que han descartat un arrendament a parelles d'un mateix sexe o persones trans. L'Observatori també reclama formar els professionals que treballen amb persones sense llar perquè incorporin una perspectiva LGTBI.
1: I avui, 27 de juny, també és el Dia Mundial del Microbioma, que són el conjunt de microorganismes que viuen als intestins i que donen més o menys protecció davant de les infeccions. I un dels elements que en determina la composició és el tipus de part, si és vaginal o una cesària, que també té efectes a curt i llarg termini sobre la salut del nounat. Aquesta és una de les novetats que s'han presentat en el Congrés Internacional que l'IRSI Caixa ha organitzat aquesta setmana a Barcelona, Susana Ruiz.
2: La manera com la criatura arriba al món determina quins bacteris colonitzen el seu organisme. Mari Carmen Collado és la investigadora que ha liderat aquest estudi.
3: En un parto por vía vaginal, el bebé adquiere las bacterias de la madre en el tracto gastrointestinal, en el tracto vaginal, pero se existe una mayor transferencia de microorganismos maternos, mientras que en la cesárea este proceso se encuentra limitado porque ese bebé cuando nace está expuesto a la microbiota del ambiente y hay una reducción en esa microbiota, sustituyendo a la microbiota materna.
2: Posteriorment, la lactància materna acabarà de modular la composició del microbioma del nadó. Aquests factors també influeixen en el conjunt de gens implicats en la resistència als antibiòtics. L'estudi indica que la llet de la mare afavoreix una menor resistència. El microbioma s'ha consolidat com un dels camps més rellevants en recerca biomèdica, ja que influeix en aspectes tan diversos com la immunitat, el metabolisme, la predisposició a malalties i la salut reproductiva, entre d'altres.
4: Hora 14.
1: Més de 110.000 estudiants catalans han demanat cursar un curs de grau mitjà o superior al curs que ve. Així ho ha comunicat fa unes hores el Departament d'Educació i Formació Professional, que ara haurà de validar les sol·licituds i d'aquí unes setmanes publicaran l'oferta de places i l'assignació.
0: Són 2.700 sol·licituds, més que l'any passat. Unes 58.000 són per a inscriure's en un grau mitjà i unes 52.000 per a superior. Per primera vegada, la consellera ha proposat als aspirants poder optar a una plaça alternativa en cas de no entrar a cap de les seves eleccions. Gairebé 9 de cada 10 aspirants ho han acceptat.
1: I encara en educació creix la preocupació als ajuntaments i també a la patronal de les escoles bressol privades davant la intenció del govern de reduir dràsticament la ràtio alumne-professor a l'etapa del 0-3. Tot i que hi ha consens que pedagògicament és la decisió correcta, alerten que si no s'injecten molts més recursos, això pot suposar la desaparició de milers de places, Soledat Domínguez.
5: El Ministeri d'Educació, atenent les reivindicacions de les educadores i també les recomanacions de la Unió Europea, proposa que cada professional atengui un màxim de 4 lactants i entre 6 i 8 infants si parlem de criatures d'un o dos anys. Una mesura que, diuen des de Comissions Obreres, milloraria molt l'atenció que reben els menors. És Cristina Brotos, responsable de negociació col·lectiva del sindicat.
6: Podrem incrementar la capacitat d'observació i poder detectar les necessitats educatives de manera precoç, que és molt, molt important.
5: Sense qüestionar les bondats de la mesura, des de la patronal de les escoles privades denuncien que moltes d'elles es veurien abocades al tancament i que això comportaria una reducció de l'oferta global de places. Mireia Bataller és la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants.
7: Hi haurà gairebé 400 llars privades que es veuran abocades al tancament immediat. Això representa uns 22.500 alumnes a Catalunya i uns 3.500 llocs de treball, en un sector clarament feminitzat.
5: També des del món municipal alerten que no es pot plantejar una reducció de ràtio tan dràstica sense transferir més recursos als ajuntaments, que són els titulars de la majoria de les places públiques.
1: La directora de les escoles infantils a Vic, Glòria Olmos, confia que l'anunci del Ministeri no busqui només quedar bé i que els governs, tant de l'Estat com de la Generalitat, estiguin disposats a fer la inversió que pertoca per reforçar l'oferta pública i per salvaguardar la privada, explorant fórmules com ara el concert.
8: Hi ha una part, les professionals dels aeroports, que estem contentes ara, però hi ha una altra part que pensem, això és una estratègia política? Això, ara hem fet molt soroll als aeroports, hi ha unes futures eleccions aquí al davant, i això és una estratègia política per guanyar vots? Perquè jo puc fer un decret com el d'inclusió, Jo puc fer un decret i dir, ara farem això, i no ficar els recursos. Si al costat d'aquest decret no ve una inversió de pressupostària molt alta, això no es podrà fer efectiu.
1: I repassem ara diverses informacions en format més breu. Els bombers han trobat mort un excursionista al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
0: L'home havia sortit dijous per fer aquest pic i va contactar amb la família al migdia després de fer el cim, però ja no va tornar. La família va denunciar la desaparició

0: Dijous a la nit i finalment els bombers han trobat el cos sense vida en una zona propera al pic.
1: I si tenen previst agafar el tren a comarques gironines, han de saber que Renfe ha fet diversos talls en el servei aquest cap de setmana.
0: A les R11 els trens no circulen entre Figueres i Flaça. Els tècnics estan fent obres de millora amb afectacions a les estacions de Flaça, Sant Miquel de Fluvià i Camallera. Els trens circularan amb normalitat entre Barcelona i Flaça i allà hi haurà autobusos per connectar amb Figueres i a la inversa, fent parada a totes les estacions que hi ha entremig. A més, hi haurà un autobús directe entre Girona i Figueres i l'R4 entre Martorell Central i Sant Vicenç de Calders també tindran avui i demà un servei alternatiu per carretera per obres.
1: Publicitat i tornem.
2: Cadena SER.
3: Mi hermana tenía pues lo que era entonces los tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y la Vilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, tengo un brinco. Porque es el ¡pum! Y digo, coño, mi padre.
2: Vidas en música y letra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
4: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: batalles.
1: La cadena Dial ha celebrat l'inici de l'estiu amb una gran festa amb Nil Moliner, La Llave o Edu Esteve, que han omplert el passeig marítim de Badalona amb un concert gratuït. Ha estat el tret de sortida a la gira d'estiu, una gira que farà parades, entre d'altres, a les demarcacions de València, Múrcia o Granada. I és moment ara de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb Pau Puig, Cristina Artacho, Mercè Marc i Marta Altimir.
2: Barcelona es prepara per l'arribada del Tour amb una gran festa plena de concerts, activitats i espectacles fins diumenge de la setmana vinent. Entre el repertori d'aquesta nit, 31 Fam, Joan Garriga o Doctor Prats a la plaça de la Catedral. Aquest cap de setmana arriba la Festa Major de Rubí. Entre les activitats més destacades, concert dels Pets aquesta nit i demà The Tyets per donar la benvinguda a l'estiu. També aquesta nit estrena de l'obra de teatre La Truita, una comèdia emmarcada dins un dinar familiar accidentat. Protagonitzada per Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas, es podrà veure fins al 18 d'octubre al Poliorama. I demà al Palau de la Música, la trompetista Andrea Motis i Barcelona Gospel Messengers presenten To Amy, un homenatge musical als clàssics d'Amy Winehouse.
3: A Tarragona, tret de sortir del Festival Camp de Mart amb l'òpera Carmen, una de les més populars del repertori mundial. Demà, segona funció d'aquest projecte Kilòmetre Zero, que encapçala el baríton tarragoní Àngel Òdena.
4: Podem donar oportunitats a gent de jove i també del territori. Llavors, per tant, jo crec que és un orgull per nosaltres poder tirar endavant aquest projecte així, d'aquesta manera.
3: A Reus estan de festa major.
5: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
3: Dies forts de Sant Pere i, com sempre, no hi falten els concerts. Aquesta nit actuaran Malifeta i els Amics de les Arts. I a Altafulla avui se celebra la 26a edició de la Nit de les Bruixes. Les bruixes estan totalment integrades a l'imaginari del poble, que cada any els dedica un cap de setmana en què es recorden les llegendes locals amb diversos tallers, mercat esotèric i espectacles i música en directe.
6: A Lleida. L'escenari de la Llotja es converteix avui en una selva africana en què la companyia Theatre Properties posa en escena musical Tarzan. Amb una escenografia del nivell que recrea la selva amb tota mena de detalls i efectes visuals i vestidors espectaculars amb acròbates, ballarins, cantants i actors. I mentre al carrer... El carrer arriba al cicle Cinemón, desperta tot un programa per reflexionar sobre els drets humans aquesta tarda amb un concert de folklore argentí. El túnel de Bergós, a Cervera, avui acull un concert escenificant el Messies de Handel. I a Mollerussa, al Teatre de l'Amistat, diumenge. Tribut a Miguel Ríos amb 12 músics i inspirat en el 40è aniversari de l'àlbum Rock and Ríos. Si algú s'ha perdut la baixada de Falles, doncs, amb motiu de Sant Pere, aquest cap de setmana les pot seguir avui a Llavorsí i a València d'Àneu.
3: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona comencem amb el concert de Ginestar.
7: Tinc petons amors i algú me'n diu...
3: Actuaran a Santa Pau a les 12 de la nit i també hi haurà Santa Mandra.
8: Heu parat una furgoneta aprofitant... La vista primera...
3: Diumenge podrem escoltar a l'Helena Gadel. Tot això en el descampat de Santa Pau i a Cassà de la Selva.
9: Oh, gavina voladora.
3: Hi ha la cantada d'havaneres a càrrec de les Anxovetes. Donen la benvinguda a l'estiu amb un tradicional ron cremat.
10: Oh.

i de Cassà Tossa amb el Festival de Rumba i Música Catalana. Aquest any és el 10è aniversari del festival i la Platja Gran es torna a convertir en un escenari musical. I acabem amb festes majors. Aquest cap de setmana en tenim a Calella de Palafrugell, però també a molts altres pobles. Montfullà, la Tallada d'Empordà, Sant Pere Pescador, Albanyà, Begur, Palau-sator i Crespià.

0: Núria Saró, nova jornada de calor. Com tenim els termòmetres? Bona tarda.
1: La calor apreta. Hola, molt bona tarda. Les temperatures ara mateix estan superant els 30 graus i fins i tot a Ponent. I també a les Terres de l'Ebre podrien superar els 35. Una jornada molt càlida i tranquil·la al cel, amb una mica de calima al sud que demà la trobarem en qualsevol punt del territori. Demà serà una jornada que començarà tranquil·la, però atenció que a partir de migdia ja tindrem núvols d'evolució i algun ruixat, especialment les tempestes l'esperem al Pirineu com també al massís del Port. Ruixats que també poden afectar especialment a les comarques de l'oest. Demà el matí serà tranquil, però a la tarda més inestable. I la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 23 graus al nord de la Costa Brava, els 27 a la Costa Central i els 28 a la Costa Daurada.
0: Avui també hi ha perill d'incendi forestal molt alt en 22 municipis a Ponent, per tant, precaució. Amb aquesta informació arribem a 2:15 de la tarda. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: A Obramat tenim les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica. On compren els professionals. Obramat.
5: Ostres, tu, quina boca més petita que tenen els contenidors grocs. No hi ha manera que pugui ficar-hi aquesta regadora vella.
6: No és que tinguin la boca petita, és que a vegades hi volem posar allò que no toca. El contenidor o el cubell groc, només amb vasos de plàstic, llaunes de conserva o tetrabrics.
7: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.

0: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
1: Estamos en modo avión.
2: Ningún problema.
1: ¿Cómo?
0: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
3: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
4: Uau!
3: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
5: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
6: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.

0: hay grandes autores a los que estarías leyendo toda una vida. Pero para conocerlos solo necesitas 60 minutos. Este sábado a las 9 de la noche...
1: Cuando seamos capaces de dejar a un lado al personaje y fijarnos en el escritor, ganaremos mucho.
0: Camilo José Cela.
1: Hay que leer a Cela.
0: Un autor en una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y siempre que quieras, en la aplicación de la SER. Cadena SER.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
0: Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.

0: 128-1, primera.
1: Acción.
2: En el cine láser no somos de una toma.
3: Ni de una película, somos más bien de una saga cinematográfica que habla de cine, de series y de la vida.
4: ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
2: Cada sábado a las 7:30 de la mañana en la sesión formal y luego el despendole a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en láser.
4: ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière!
5: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
6: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui, són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
7: Estàs barrejant tots els residus?
8: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
7: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica i un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
8: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ecoembes i Ecovidrio.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, guió baix energia. Cadena SER.
1: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
2: Cadena SER. El poder de la conversación.